A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

a l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. En Gena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. El dimarts 25, a partir de les 4 de la tarda, talls a l'avinguda Vall de Safan, carrers Xurruca, Trabal i Emsel Clavé. Restarà prohibit aparcar al pàrquing de l'Aqua, l'Observatori de l'Ebre, el pont del Via Albert, el de la Seu del Parc Natural, pàrquing de la zona d'autocaravanes, Torre d'en Gil i pàrquing de terra del Passeig Manel Cid. Les limitacions no s'aplicaran als veïns d'aquests carrers. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Tota la música.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances. Yeah.

Sí que no. No para ni per fer la migdiada. Pere Caro, obert sempre per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses fins aquest migdia a les Terres de l'Ebre. El Meteocat ha emès avisos per intensitat de pluja amb registres que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, principalment al Baix Ebre, el Montsià, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Les precipitacions intenses de caràcter local poden afectar amb menys probabilitat també el Tarragonès. I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act que va tenir lloc aquest dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema La remigració salva Europa i es van sentir proclames com ara No és immigració, és invasió, entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons apunta el consistori. I en cultura parlem de castells, perquè la colla jove Xiquets de Valls visita avui la Festa Major d'Igualada abans d'afrontar el primer tram clau de la temporada, la Diada de Sant Fèlix. La colla vallenca espera portar el 2 de 9 amb folre i manilles i els dos castells bàsics de 9. Per la seva banda, els moixicanguers d'Igualada podrien fer la primera tripleta màgica de la temporada, una diada que es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. Ens porta més detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La colla jove Xiquets de Valls visita Igualada abans de la important cita de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Els del carrer d'en Gasó arriben després de fer la millor actuació de la temporada a la Bisbal del Penedès amb un 2 de 9 en folre i manilles imperial i amb un 4 de 9 net que confirma el gran moment de les joves. A la Festa Major d'Igualada, els Diables Vermells tenen previst portar el 2 de 9 en folre i manilles acompanyat dels dos castells bàsics de 9 i un pilar de 7 en folre. La colla local, els moixicanguers d'Igualada, esperen descarregar la tripleta màgica juntant per primer cop a la seva Festa Major el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i el 5 de 8. Seria el primer cop que els de la noia ajuntessin els dos bàsics de 9 i, conseqüentment, la tripleta màgica per la seva Festa Major. Finalment, també seran a plaça els Xiquets de Reus, que tenen com a objectiu repetir la millor actuació de la temporada fins ara, tornant a descarregar el 5 de 8 i portant els dos castells bàsics de 8. Actuació calcada, a la que ja van completar el passat 25 de juliol a les festes del barri de Santana. L'actuació de la Festa Major d'Igualada es celebrarà aquest diumenge a les 12 del migdia.
1: I en els esports, l'Espanyol perd amb el Real Madrid per 1-2 amb un gol dels blancs a l'últim minut. Els de Manolo González van signar un bon partit, però no van poder evitar la primera derrota de la temporada. I en ciclisme, l'eslovè Tadej Pogačar és el primer líder de la Vuelta després d'imposar-se ahir a la contrarrellotge de 9 quilòmetres disputada a Mònaco. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials. Antena Caro, a l'estiu estem oberts per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro. Obert sempre per a

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. El dimarts 25, a partir de les 4 de la tarda, talls a l'avinguda Vall de Safan, carrers Xurruca, Trabal i Emsal Clavé. Restarà prohibit aparcar al pàrquing de l'Aqua, l'Observatori de l'Ebre, el pont del Via Albert, el de la Seu del Parc Natural, pàrquing de la zona d'autocaravanes, Torre d'en Gil i pàrquing de terra del Passeig Manel Cid. Les limitacions no s'aplicaran als veïns d'aquests carrers. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma EAgora i a les xarxes socials.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la mitjana.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Antena Caro, tota la música. On tu vulguis.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. L'hotel Maramar de Comarruga al Vendrell ja ha estat desconfinat després que les lectures hagin sortit negatives, segons ha informat Protecció Civil. I és que ahir al vespre bombers va confinar de forma preventiva l'establiment perquè es van localitzar pastilles de clor que es van diluir amb la inundació de l'aparcament per les pluges de la matinada. El servei d'emergències ha hagut d'atendre una persona en estat menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de la aparcament. Seguim parlant de successos. El jutge ha decretat llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc sobre les vies de Lleida. Segons fonts policials han confirmat a l'ACN, els Mossos apunten que seria una de les persones que lideraria la resta de joves implicats en els fets. El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte després de la seva detenció el passat dia 20. Concretament, els investigadors vinculen el jove amb l'atac a un establiment del carrer Girona disparant amb una arma d'aire comprimit i ferint dues persones. A més, també hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i també contra la policia. I encara més successos, perquè els Mossos han obert una investigació per aclarir una suposada agressió sexual i amenaces a una jove a Alpicat, al Segrià. Els fets haurien passat a 4:45 de la passada matinada de divendres a dissabte, quan la noia estava caminant sola per un carrer del poble on se celebra la festa major. La denúncia explica que la van assaltar tres joves amb una navalla i que li van fer tocaments. La policia encara no ha fet cap detenció relacionada amb els fets. I en plana política, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act, que va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça Sant Jaume. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir proclames com ara "No és immigració, és invasió", entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el Consell Història. En plana cultural, l'Occident Summer Fest tanca la seva cinquena edició amb 15.000 assistents i referma així l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. L'últim dels concerts programat en el marc de l'esdeveniment que s'ha celebrat al municipi de Puigcerdà ha estat a càrrec de Taburet, que ha exhaurit totes les entrades. I tanquem amb els esports. L'Espanyol va perdre amb el Real Madrid amb un gol dels blancs a l'últim minut per 1-2. Els de Manolo González van signar un bon partit, però no van poder evitar la primera derrota de la temporada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. El dimarts 25, a partir de les 4 de la tarda, talls a l'avinguda Vall de Safant, carrers Xurruca, Trabal i Emsal Claver. Restarà prohibit aparcar al pàrquing de l'Aqua, l'Observatori de l'Ebre, el pont del Via Albert, el de la Seu del Parc Natural, pàrquing de la zona d'autocaravanes, Torre d'en Gil i pàrquing de terra del Passeig Manel Cid. Les limitacions no s'aplicaran als veïns d'aquests carrers. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma EAgora i a les xarxes socials.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la mitjana.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. El dimarts 25, a partir de les 4 de la tarda, talls a l'avinguda Vall de Safan, carrers Xurruca, Trabal i Emsel Claver. Restarà prohibit aparcar al pàrquing de l'Aqua, l'Observatori de l'Ebre, el pont del Via Albert, el de la Seu del Parc Natural, pàrquing de la zona d'autocaravanes, Torre d'en Gil i pàrquing de terra del Passeig Manel Cid. Les limitacions no s'aplicaran als veïns d'aquests carrers. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials. Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: web.
1: A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

Antena Caro. Marcant el teu ritme. Connecta't amb tu.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. El dimarts 25, a partir de les 4 de la tarda, talls a l'avinguda Vall de Safan, carrers Xurruca, Trabal i Emsal Clavé. Restarà prohibit aparcar al pàrquing de l'Aqua, l'Observatori de l'Ebre, el pont del Via Albert, el de la Seu del Parc Natural, pàrquing de la zona d'autocaravanes, Torre d'en Gil i pàrquing de terra del Passeig Manel Cid. Les limitacions no s'aplicaran als veïns d'aquests carrers. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances. 1, 2, 3, 4.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes. Antena Caro. Són les 5.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'Avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. El dimarts 25, a partir de les 4 de la tarda, talls a l'avinguda Vall de Safant, carrers Xurruca, Trabal i Emsel Claver. Restarà prohibit aparcar al pàrquing de l'Aqua, l'Observatori de l'Ebre, el pont del Via Albert, el de la Seu del Parc Natural, pàrquing de la zona d'autocaravanes, Torre d'en Gil i pàrquing de terra del Passeig Manel Cid. Les limitacions no s'aplicaran als veïns d'aquests carrers. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.

d'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: 26 d'agost. Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius. Passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte van tornar a poc a poc a recuperar la normalitat, mentre ja treballen les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua. En aquest sentit, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama actuacions de fons i coincideix amb la resta d'alcaldes afectats, assenyalant la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè si no anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur que és una Nacional 340 o una via al tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada, i llavors doncs el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com aquest, és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que és la magnitud.
1: Tot i que per avui diumenge s'ha tancat l'avís per possibles pluges intenses, Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges de cara a demà dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins a la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part del territori, amb més probabilitat a l'Urgell, a l'Alta Ribagorça, a la Cerdanya, a la Noguera, al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats a més de tempesta i fenòmens de temps violent, com sobretot pedra grossa. Un apunt de trànsit perquè hi ha algun punt amb retencions en aquestes darreres hores de diumenge. Un accident a la C-16 a Berga provoca aturades de 5 km en sentit sud, un altre accident a la C-31 a Santa Cristina d'Aro provoca aturades de 5 km en sentit Llagostera i hi ha aturades de 3 km a l'AP-2 a la Conca de Barberà, a Montblanc en sentit Barcelona, per unes obres. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a la Ràpita, al Montsià. Al voltant de 3:45, els Mossos han rebut una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi han arribat, han constatat la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació dels efectius del SEM, la víctima ha acabat morint. S'ha obert una investigació per esclarir les causes del fet. D'altra banda, l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts en el marc de la festa major on els Mossos d'Esquadra, per una banda, han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, algun d'ells menor d'edat, i per l'altra, han obert una investigació per una suposada agressió sexual a una noia. En plana esportiva, el Barça arrenca avui el campionat de Lliga. Els de Flick s'enfronten a l'Elx, al camp de l'Elx, a partir de 9:45 d'aquest mateix vespre. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. El dimarts 25, a partir de les 4 de la tarda, talls a l'avinguda Vall de Safan, carrers Xurruca, Trabal i Emsal Clavé. Restarà prohibit aparcar al pàrquing de l'Aqua, l'Observatori de l'Ebre, el pont del Via Albert, el de la Seu del Parc Natural, pàrquing de la zona d'autocaravanes, Torre d'en Gil i pàrquing de terra del Passeig Manel Cid. Les limitacions no s'aplicaran als veïns d'aquests carrers. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.
1: Sí, claro. No para ni per fer la migdiada. Tere Caro, obert sempre per vacances.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

26 d'agost, Roquetes serà la meta de la cinquena etapa de la Vuelta 2026. Això suposarà afectacions al trànsit i aparcaments, així com un dispositiu especial de la policia local. Dimecres 26, tall de trànsit a partir de les 6 del matí a l'avinguda Port de Caro, carrer Major i Pare a Romanyà. Prohibició d'aparcament al carrer Pare a Romanyà. Pàrquings alternatius, passeig Pare Alberca, vora el Cap Roquetes i zona verda Vall del Marquès. Úniques parades del bus del dia 26 al carrer Santa Càndia i rotonda Cap Roquetes. La fi de les restriccions serà a les 8 de la tarda. Aquesta i més informació a l'espai de l'Ajuntament de Roquetes, a la plataforma eAgora i a les xarxes socials.

o a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Amb Gina Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.